0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Al futur,
2: esteu.
3: El futuro en oso.
4: Una odeesa.
5: En plural.
3: Abriendo ventanas para un mundo más justo y sostenible.
1: Obrint finestres para un món més just i sostenible.
3: Onda ODS.
5: En plural. En plural.
6: Bienvenidas y bienvenidos a El Futuro es Tuyo, en plural. El espacio donde las voces del territorio suenan fuerte por el desarrollo sostenible, conectando personas, ideas y acciones desde lo local hasta lo estatal y promoviendo la difusión de los valores de la Agenda 2030, siempre a través de alianzas para transformar nuestra realidad, siempre, siempre desde la perspectiva del periodismo de proximidad. Además, hacemos gala de nuestra pluralidad lingüística y cultural, con un programa que suena como sus distintos territorios. En este caso, suena en castellano, en catalán y en gallego. Este innovador programa, además, se centra en cuatro grandes temas que atraviesan la realidad y los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible: emergencia climática, mundo rural, género, inmigraciones e integración. Te habla Sonia Morales desde el sur peninsular, desde la EMA-RTV, para recordarte que en este segundo episodio encontrarás claves para un tema tan fundamental como es el mundo rural. Territorios llenos de vida, saberes y propuestas que muchas veces se quedan fuera del radar. Y para empezar este recorrido por el mundo rural, nos vamos directas a Territoris Catalans, de la mano de nuestras compañeras de Radio Televisió Cardedeu, que han decidido irse a la calle para saber qué opina la gente como tú. Así que esto es El Altavoz, nuestra forma de darte tu espacio como ciudadano en los medios. Aina, nuestra compañera en Cardedeu, ha salido del estudio con el micrófono en la mano para tomar el pulso a la calle y saber qué piensa la gente sobre el mundo rural y su situación actual. ¿Qué te has encontrado, Aina?
7: Pues Sonia, la verdad es que muchas opiniones. En un contexto donde el cambio climático está suponiendo muchos cambios, hemos querido saber la opinión del pueblo sobre el impacto de esta emergencia climática en el mundo rural. ¿Qué consecuencias han notado o qué les parece injusto sobre el trato que reciben? No solo hemos hecho un recopilatorio de opiniones, sino que hemos abierto una ventana a una realidad que a menudo es ignorada. Hemos sido el altavoz del pueblo.
8: O altofalante.
9: El altavoz.
2: L'altaveu.
7: I és que el món rural és molt més que paisatge. És territori viu, gent que hi viu i que hi treballa, memòria, sostenibilitat, alimentació, cultura... Però sovint és un món invisibilitzat, oblidat o directament ignorat. Per començar a conèixer com veu la gent al món rural, primer els hem preguntat què els ve al cap quan pensen en món rural.
10: Ve al cap els pagesos, els ramaders... I tot aquesta, el sector primari, principalment, no? Que és agricultura i pesca.
11: La muntanya, els pallessos, les masies... vull dir, quan penso en això, diferencio, no?, el que és la ciutat d'anar a viure al camp amb l'altra història que té, clar.
12: Bueno, el que em ve al cap són els pobles aquests que la gent viu amb més tranquil·litat, on gairebé tot és sector agrari i que viuen bastant de la pagesia. I d'aquests grans latifundis on tenen bastant terreny per conrear.
7: Naturalesa, agricultura, tranquil·litat, però també feina dura. Diferents mirades i percepcions sobre el món rural. Un món en el que, com tot, en els darrers anys s'estan produint molts canvis degut a l'emergència climàtica. Aquests són alguns dels canvis que la gent del carrer ha notat.
12: A veure, el sector rural, el que sí que estem veient és que cada vegada la gent que viu a la ciutat li tira més anar cap al sector rural per descansar, per buscar una tranquil·litat que a la ciutat no té. I llavors també estic veient que últimament la gent s'està intentant cuidar bastant a l'hora de menjar i està intentant menjar producte bastant de quilòmetre zero o d'aquest de pagesia, no?
10: El que veig és que hi ha les explotacions cada vegada són més intensives, buscant cultius que els donin un rendiment ràpid, buscant també, per exemple, el que és la ramaderia, doncs tenir els animals quiets pel seu engreix més ràpid, amb productes que no són els adequats i que ens afecten a la nostra salut.
11: més que canvis que jo hagi notat, sí que veig la tendència de que cada vegada n'hi ha més persones que estan fent la pagesia, i llavors això està també... ho notarem perquè cada vegada doncs, n'hi ha més comerços com a bueno, grans superfícies, llavors el menjar que tenim a casa és diferent, tot envasat, vull dir, la desconnexió de la gent que conegui, no?, com funciona, sí que, això sí que ho veig.
7: Veiem que algunes de les persones veuen que la manca de relleu generacional ha canviat a pitjor respecte a altres anys. I altres també veuen que el món rural esdevé cada vegada més un refugi per escapar de les presses i l'estrès de la ciutat. Però com perceben el tracte que pateix aquest sector, ja sigui des dels mitjans, com des de l'administració o la pròpia ciutadania? Quines injustícies hi veuen?
11: Els preus, clar. Penso que a vegades vas a comprar i veus que ve de l'estranger, que jo no dic que no, que està bé, però els preus que estem pagant aquí, que són, els estem donant molt poquet, perquè això sí que ho sé per economia, a la gent que està ara fent la pagesia i estem pagant, que s'ha de pagar els arancels, el transport, la... Bueno,
12: és un sector que el que jo veig és que és un sector superdur, que vol dir treballar moltes hores cada dia, no tenir dies de descans, i això naturalment t'ha de portar un benefici econòmic o algo que t'interessi continuar fent aquesta feina tan dura, perquè és una feina que no faria qualsevol persona. També veus que amb aquestes grans marques i supermercats i grans cadenes pues, apreten molt en els pagesos, i pel que tinc entès els pagesos pràcticament viuen de les subvencions que dona l'Estat, i si aquestes desapareixen, pues, complicat ho tenen.
10: Veig que les grans superfícies s'estan aprofitant de preus tan precaris que estan posant en els ramaders i agricultors, perquè veig que els obliguen a fer unes vendes per sota del seu preu de cost, i aquests pobres, doncs, bueno, pobres entre cometes, sempre, doncs no poden lluitar contra les grans superfícies que els exploten econòmicament, fixant uns preus per tota la seva producció, i ells no poden oferir la seva producció a altra gent per tal de tenir una diversificació de clients, i es veuen limitats a vendre a qui els hi paga malament.
7: Injustícies en el repartiment de recursos, els preus, les condicions de treball o decisions preses des de lluny. Aquestes són algunes de les coses que ens comenten a peu de carrer. Però quines són aquelles propostes que faria la ciutadania per tal de garantir la bona cura del món rural?
11: El quilòmetre zero. Jo el que penso és que no només fer-ho, sinó, doncs, a més de donar a conèixer, doncs, a vegades anar a conèixer la persona, com està treballant, fer una mica també d'aquestes propostes de, doncs, no sé, excursions, o propostes de portem un mercat, no?, que sigui d'aquí només, de, per exemple, aquí de Cardedeu, no?, i que la gent es conegui, jo penso que estaria molt bé.
10: Doncs una llei consensuada amb els productors per tal de garantir-los que tinguin unes condicions econòmiques justes, que la seva feina estigui reconeguda i que ningú es pugui aprofitar ni d'ells ni de cap altre treballador en qualsevol altre àmbit econòmic.
7: El món rural no és només allò que queda fora del mapa. És un espai essencial que ens alimenta, que sosté el territori, que cuida el paisatge i manté vives formes de vida arrelades. Les veus que hem escoltat avui ens ho recorden. El món rural existeix, resisteix, però sovint se sent ignorat. Però no només hi ha queixes, també hi ha propostes clares. Apostar pel quilòmetre zero, per un consum més conscient o per una llei que garanteixi condicions justes als productors. Que la feina de la pagesia, de la ramaderia, de la gent del territori sigui reconeguda i valorada com es mereix. Si volem un món rural viu, no n'hi ha prou amb admirar-lo des de fora. Cal escoltar-lo, protegir-lo i posar-lo al centre de les decisions. Perquè no hi ha futur sostenible sense un territori cuidat i viu.
2: Y hasta aquí, Sonia, lo que opina la gente de la calle sobre el mundo rural.
6: Pues muchísimas gracias, Aina, por acercarnos la voz del pueblo, que es la más importante al fin y al cabo. Te esperamos en el siguiente episodio para conocer más de